0: tots els èxits. Els 40.
1: Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila, tia,

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Barcelona, 93.9.
1: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Facilmòbel. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Facilmòbel, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Facilmòbel, fet per viure'l.
2: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Hay planes que se olvidan. Este lo vas a recordar. En Alfa 5 vuela a gran altura. Escala el Everest. Esquiva láseres y supera desafíos donde la diversión y la tecnología se encuentran. Un plan para vivir en familia o con amigos. Alfa 5. Reserva en fibera.com o en la app.
5: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
6: ¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
7: Ven a la nueva tienda de muebles La Fábrica. Tenemos de todo, espacios, ideas, risas y cojines. Más de 2.000 metros con luz natural y jardín. Sin duda, la mejor tienda de Barcelona. En Rocafort 140 con parking para clientes. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
0: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like we used to do. Si sona als 40, és un èxit.

increïble que Take Me to Church encara fa posar la pell de gallina. Aquí estava Hozier, ara mateix 10 i 14 minuts, eh? Atenció, perquè estem a les portes d'un pic de calor més forta que d'aquests últims dies, eh? Una calorada extraordinària que fa olor, doncs, tranquil·lament a més de finals de juliol, eh? Una calor totalment fora de lloc per estar al que estem, a finals de maig. Amb rècords batents a mitja Europa i temperatures que aquí també doncs, venen i seran clarament a l'alça. A Catalunya avui ja notarem un nou pas endavant. Màximes que avui es mouran entre els 31 i els 35 graus a l'interior i al prelitoral, fins a 30-31 a la costa. És a dir, farà un sol de justícia, calma absoluta i alguna mínima tropical molt local, sobretot a Barcelona. Però el més intens arribarà entre dijous i divendres. Molts punts a l'interior se superaran tranquil·lament els 35 graus i a Ponent i a la Vall de l'Ebre, atenció, perquè es poden arribar a abraçar els 40 graus. Calor canicular, pròpia del cor de l'estiu, a mig difícil de dormir, més enllà del litoral. I tot plegat sota un potent anticicló. I per tant ens tocarà hidratar-nos, evitar les hores centrals del dia i fer servir protecció solar de valent. Al cap de setmana les temperatures baixaran una micona, però la calor d'estiu ha vingut per quedar-se. Repassem algunes temperatures. A aquesta hora tenim 20 graus a Ripoll, 18 a Andorra la Vella, 23 graus a Gandesa i ara mateix a la ciutat de Barcelona 25 graus.

0: des dels Estats Units, de Joe, i això que s'anomena End of the Beginning. Per cert, atenció, atenció, perquè la plataforma de streaming més hegemònica està a punt de fer un pas que pot canviar la manera que escoltem i creem cançons. La plataforma Spotify ha anunciat un acord històric amb el segell musical Universal Music Group, per llançar una nova funció basada en la intel·ligència artificial que permetrà, doncs, als seguidors dels artistes crear covers i remescles de cançons originals, però amb una gran diferència. Tot serà legal i amb compensació directa pels artistes. Aquesta eina, que serà de pagament i exclusiva per als usuaris premium de la plataforma, només funcionarà amb catàlegs aprovats pels propis músics i compositors. Res d'intel·ligència artificial salvatge. Aquí manen els consentiments, els reconeixements i els royalties. Des de la plataforma ho tenen clar, Volen convertir les versions fetes pels seguidors en una nova font d'ingressos per la indústria. I el segell ho veu com una manera d'apropar encara més els artistes als seus seguidors. El llançament, ara com ara, d'aquesta nova funció començarà als Estats Units en els pròxims mesos i després s'anirà estenent com una taca d'oli a altres països. Vaja, música entra de ple a l'era generativa, però ara amb els creadors d'aquestes obres en el centre del joc. Per exemple, doncs mira, de cop i volta podries acabar, doncs, fent una remescla amb algun artista dels que sonen de seguida.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Cataluña. Anda ya. Amb Víctor de la Torre. Als 40.

0: dies que vindrà.
1: Diumenge, sense drama, la cançó en català més important d'aquesta setmana. Aquí als 40, els Catarres. Escolta'm, dos minuts per sobre dos quarts d'onze. Atenció, perquè no sé si ho sabies, que un dels animals més comuns dels nostres boscos amaga un superpoder digne d'una pel·li de Marvel. La salamandra comuna, aquell rèptil de color negre amb taques grogues, sí, exacte, que segurament l'has vist alguna vegada, o sobretot a les classes de biologia. Doncs brilla sota la llum ultraviolada. Un equip internacional de científics, liderat des de Barcelona, ha descobert que quan rep la llum ultraviolada, que és invisible, aparentment per l'ésser humà, és a dir, a simple vista no la podem veure, aquesta salamandra emet una resplendor turquesa, sobretot a la panxa i als costats. Aquest fenomen s'anomena biofluorescència. La pell transforma la llum ultraviolada i la retorna en uns tons verds i blaus. No genera llum pròpia, com les cuques de llum, sinó que reacciona amb una font externa. Per què serveix? Doncs encara no se sap del cert, però podria ajudar en la comunicació, l'aparellament, l'orientació o fins i tot a espantar depredadors. El més sorprenent és que aquesta fluorescència també és a la sang, un recordatori fascinant que fins i tot el que creiem conèixer de sempre encara pot brillar, eh? Si mires sobretot amb una altra perspectiva, amb una altra llum. Escolta'm, i a tot plegat és sorprenent perquè doncs, amb la d'anys que fa que coneixem aquest animal, doncs, aquest rèptil, doncs, encara ningú se n'havia adonat que això estava succeint. Ara parlem d'una altra cosa que brilla, en aquest cas una artista de casa nostra que ho fa de manera internacional. Estem parlant de la Rosalía amb això que s'anomena Relíquia, una de les cançons que trobaràs incloses dins el seu àlbum, que s'anomena Lux i que ja és un fenomen no només de casa nostra, sinó també global.

0: la Taylor Swift amb The Fate of Ophelia. Per cert, el 2 de juny a les 6, a Can 40, Mercè Sánchez t'oferirà un esdeveniment només pels seguidors més fidels amb 7 concursants d'Eufòria a l'Hotel Mi. Invitacions en 10 minuts a través del nostre Instagram, @els40. I això és com anem camí de les 11 del matí. De seguida per aquí més èxits, entre d'altres, el número 1 de la setmana i moltíssimes més amb l'Adrià Soler. I tornem demà molt més. Fins aleshores. Sigues dolent, però només una mica. Bon dia. 40.
1: El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya. Amb Víctor de la Torre.

0: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
1: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
0: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra,
4: valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: ¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory Studio.

0: Són més important al país. Número 1 a la teva ràdio, Olivia Rodrigo, amb el seu Drop Dead, una de les meravelles de la temporada. A aquesta hora així comencem avui, al matí dels èxits, 11:04. Què tal, com estàs? A tots i totes, gràcies com sempre per connectar amb la ràdio número 1 i amb una de les artistes totals, eh? I a més, protagonista de la setmana, perquè és la pujada més forta. Increïble.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Aquí estem, com sempre, als 40. Gràcies per fer-nos companyia i per cada dia engegar la ràdio musical per fer-vos una mica d'alegria en aquests dies, en aquest dimecres, al teu costat.

0: vegada ens agrada més i més. És Max Navarro, això s'anomena Inigualable, una de les històries rodones de l'artista, un altre single més que presenta i que ens enamora. Aquest Inigualable per aquests dies de primavera-estiu. El Max Navarro, que per cert estarà amb nosaltres el diumenge 7 de juny als 40 Pop Cornellà. El Max Navarro, un dels protagonistes juntament, per exemple, amb Miqui Núñez, també Álvaro de Luna, Ruslana, Nayara, Kiara Oliver, també Banda Neon, i seran per allà.
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Els 40.
0: Els 40 Pop Cornellà, a les festes del Corpus, el 7 de juny. Tot això presentat per el jefe, per Antoni Aguilar. Ja us esperem, eh? I aquesta hora per aquí a la ràdio arriba De Paul.

0: Aquests dos són els reis de la bachata. Romeo Santos, Prince Royce, aquesta hora amb el seu Dardos, una de les cançons top que, per cert, aquest estiu podrem escoltar a Barcelona, al RCD Stadium de Cornellà del Llobregat. Aquesta hora, per cert, tenim visita d'Estats Units per aquí, gent de Miami. Veniu de Miami? You are coming from Miami? Yes. Gent de Miami que avui està veient com fem ràdio en directe aquí als 40 des de Barcelona, per tot Catalunya i Andorra. I ara preparats amb dues reines.
1: El som és nou. Els 40.
0: Aquí estan Madonna i Sabrina Carpenter. Aquesta cançó formarà part del nou disc de Madonna que presenta amb això que es diu Bring Your Love, una cançó que vam presentar en directe al Coachella. Això és nou.

és el migdia dels 40. Què tal, com estàs? El Manuel Turizo posant la música amb el seu Por un pendejo no se llora. Avui aquí de visita amb gent de Miami, eh? Hem tingut avui oients que ens han vingut a veure aquí als estudis dels 40. Visita d'aquestes que sempre fa il·lusió que vingui a veure'ns gent aquí a la ràdio quan estem en directe. 12 i gairebé 3 minuts aquí als 40 acompanyant-vos, com sempre, amb les cançons que més t'agraden per fer-te la vida una mica més fàcil. D'això es tracta per quan ens posem la ràdio. I la ràdio musical encara ho pot fer millor amb cançons com, per exemple, aquesta d'Ani Fernández.

Això es diu On aniràs. És una de les noves veus de la música de casa nostra. Aquí estàs descobrint Atura. És una de les destacades artistes que hem conegut gràcies també al programa Eufòria, que a més, atenció, que ja és notícia, ja és oficial. Als 40 farem un fan event el dimarts 2 de juny. Farem un fan event el 2 de juny a les 6 de la tarda a l'Hotel Mi de Barcelona i pots descarregar ja les teves entrades gratuïdes per venir de públic. I ho farem amb la Aida, la Daniela, Tura, també l'Aina, la Monique, l'Oliver i la Clara. Uns quants participants d'aquesta darrera edició d'Eufòria. I ho farem en un programa especial, els 40 Fan Event, que es presentarà al Sergi Sánchez i que ho farà aquí davant a l'Hotel Mi de Barcelona. Descarrega ja la teva invitació.

0: Bueno, aquí estava el Joe i el seu End of Beginning. Aquesta hora, al migdia, sona millor amb cançons com per exemple aquesta. I mira, ara que estan pujant les temperatures, un altre dia més que si poses una mica el temps... Bueno, de fet, no cal ni posar el temps, ja veus que ho estem patint de debò, aquesta canícula que ja gairebé és estiu, eh? Ara aquí...
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Et punxem cançó d'estiu. Amb Quevedo i Elvis Crespo. Això es diu La Gràcia.

Aquesta Olivia Rodrigo liderant la llista dels èxits més populars al nostre país amb aquest Drop Dead, una de les imprescindibles del que serà ja el seu nou disc, que ja sabem una mica més, eh? Ja tenim el tracklist, tenim també videoclips que s'estan rodant, la cosa pinta molt bé per Olivia Rodrigo, que serà un dels grans discos d'aquest 2026. Així engeguem hora.

0: Aquí estan els Catarres, diumenge sense drama. És la última, és cançó de la setmana aquí als 40.
1: Els dies que vindran.
0: Avui és dimecres, també sense drama i amb molt d'anexo, perquè mira, està per aquí el Nil Moliner a l'estudi dels 40, ja que tenim. Què passa, Nil, com estàs?
2: Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
2: Molt bé.
0: Veus, escolta de fons, eh? Avui tenim entrevistes amb ell.
2: Bé, gràcies, per tot.
0: No, a tu, per venir, per passar pels 40. Gràcies. Va, que punxo a Shakira per tu, Nil. Et sembla bé o què?
2: M'encanta.
0: Vinga, va, Shakira per al Nil Moliner avui.

una mica d'intensitat, també drama, per qui no dir-ho, en aquest estil de la bachata que el Romeo Santos i el Prince Royce ens han regalat en el seu disc col·laboratiu. Això es diu Dardos, una cançó que ja està en número als 40. Estem entrant a la recta final d'aquest matí dels èxits del dimecres, de seguida va venir, però abans... 40. El moment del viatge emocional i també literal de Rosalia, en això que es diu Relíquia, una que trobaves al seu treball Lux.

0: Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat, el web dels 40 en català.
1: Teddy Swims.
0: Els 40. Tots els teus èxits.

0: Passant per aquí el Manuel Torizó, que ens obre nova hora en aquesta tarda de dimecres, 27 ja del mes de maig, aquí als 40, la ràdio musical líder, amb una cosa que t'has de tatuar, si cal, que és que por un pendejo, ni por una pendeja, per una persona que no val la pena, no se llora. Salut, mi reina. Amb això comencem als 40. I en res ens divertirem amb l'Aitana, amb el seu quart azul, i amb la seva superestrella, que també tinc preparada per aquí, de l'artista catalana que al setembre arribarà de gira al Palau Sant Jordi de Barcelona. També el Joe amb el seu Eno Beginning, que ha arrasat en aquest 2026. Això sí, la cançó és d'anys enrere, però ha sigut ara amb la publicació de Stranger Things de l'última temporada, que ha tingut una segona joventut i que ho ha patat a tot el món, també aquí, als 40. I el bon rotllo sempre ve de la mà de la Shakira, en aquest cas també acompanyant-se d'un altre colombià, com és el BL, amb el seu Algo Tú. Des de Barranquilla pel Mundo i una residència que farà a Madrid el proper mes de setembre amb un estadi construït especialment per als seus concerts i que també té pinta que serà impressionant. Va, jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Pugeu tot.
1: El nom més nou. 40.
2: Els 40.
0: Em referia a pujar, òbviament, el volum. Arriba la Rosalia amb el seu Lux i és de les meves cançons preferides, aquesta, on també hi ha una mica de violí, de corda, una epicitat boníssima, amb aquesta reliquia que, a més, trobes a la posició 15 de la llista més important del país.

sí, amb el seu xandelier en aquest dimecres, quan estem a un quart de cinc i parlant de dies de la setmana. No sé quin és el teu preferit, però a mi m'agrada molt, per exemple, els diumenges, encara que per la tarda hi ha aquella sensació estranya de que el dia següent toca tornar a la rutina, a la feina, a la universitat, a l'escola, on sigui, però també aquest punt de tranquil·litat, de no drames, i és que així també es diu la cançó

0: vindran.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: Al final del començament del Jo que passa per aquí als 40, cançó que ha sigut ja algunes setmanes número de la llista, i mira, m'acaben de dir pel Pinganillo que les entrades que vam posar fa unes horetes per veure el Fan Event d'Eufòria de la setmana que ve s'han pràcticament exaurit. N'hem posat 10 més, que segurament aquesta hora ja no en queden, ja no en queden. Ha sigut espectacular, Sergi?
1: Jo crec que han volat, eh? Que entrin als nostres...
0: Que ho provin, si no, res.
1: Hem dit que s'afanyin, no?
0: Ràpid. I si no, podeu veure per al nostre Instagram, que ja penjarem fotografies, coses que passin, i ja ho tindrem. Per tant, també segueix-nos al nostre Instagram per ser el primer o la primera d'assabentar-te quan passen aquestes coses i no quedar-te a les portes de les invitacions. I ara ens anem cap a Medellín. Cap al costat, cap a Barranquilla, que ja és la Shakira, que arriba amb el Vélez, els dos colombians, i que a més també al setembre estarà fent una pila de concerts en l'estadi Shakira, que construiran especialment per aquesta residència que farà a Europa i ho farà a Madrid. Arriben junts amb això que es diu Algo Tú.
2: La primera i número 1, els 40. Yeah.

0: per suposat que tenim moltes ganes de que arribi. Cada vegada queda menys. Queda més d'un mes, menys d'un mes, de forma oficial, perquè aterri l'estiu. Encara que per les temperatures que tenim i com està pujant tot, la calor que fa, sembla que ja hi seguim de ple, eh? El Summer del Calvin Harris, que recuperem per aquí quan estem a 2 minuts que siguin les 4:40. I mira, abans que sigui estiu de forma oficial, ens veiem el proper 7 de juny amb els 40 Pop Cornellà de Llobregat, amb una pila d'artistes que ja estan confirmats i que tens el cartell sencer al nostre Instagram, que és @els40. Entre els noms hi haurà la Kiara, també la Nayara i també aquesta que també la vam conèixer a Operación Triunfo.
1: Tots els èxits, els 40.
0: I que a més també ha anunciat concert per final d'any a la sala Ratmetat de Barcelona. La Ruslan, això es diu Les guapes no morimos de verdad.

0: últim tros de tema que va fer fa més de 40 anys mitja Sambel, el seu maníac, que s'han fet moltes versions, i aquesta n'és una. En castellà, l'Abra Mateo la va traduir per portar-la al seu territori amb la seva maníaca, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda. 9 minutets i arribarem, i també qui arribarà per aquí serà la número 1 d'aquesta setmana de la llista dels 40, que ens ho porta un artista que el proper mes de maig, això sí, del 2027, farà 4 concerts a Barcelona al Palau Sant Jordi. També passarà per aquí el De Paul i moltes més. I abans, doncs que passi una mica el temps amb una de les més mítiques dels Black Eyed Peas, aquí als 40.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I és que això és the time of my life. De la nostra vida, per passar estones com aquesta, escoltant música, descansant si pots, i si estàs a la feina, també molts ànims, que amb bona música la feina sempre és molt més lleugera. Aquí segueixes a la ràdio musical líder, va!

0: Oliver.
1: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
2: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
3: Va, es pequeño. No pasa nada.
1: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
4: Carlas cambia, Carlas repara.
5: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: Valorado.
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Es tan tierna conmigo, Di?
8: Contigo y con todo, Sal. Es carne de Aldi de primera calidad.
7: Creo que me he enamorado.
8: Claro, con estos precios.
7: Esta semana ahorra con el solomillo de pollo crujiente a 3,65 el medio kilo.
8: Y el melón a 0,99 el kilo. Aldi.
7: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
9: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona. Als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Barcelona, 93.9.
10: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El Comerç Local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ayuntamiento de Barcelona.
11: Este verano viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
12: Días més llargs, més color, més moda, més Mataró Park.
13: Diverteix-te actualitzant el teu armari amb les últimes tendències en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
12: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
14: Tens ganes de desconnectar? Els dies 12 i 13 de juny avança l'estiu en Mallorca Live Occident. Antana, Dani Fernández, The Prodigy, Cypress Hill, Viva Suecia. En directe, davant de mà. Dos dies de música, sol i platja. Entrades a mallorcalivefestival.com amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
15: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
16: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
17: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
16: Mardel, dulces de leche, alfajores,
17: en tus postres o como snack a cualquier hora.
16: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
18: Aixeca't, ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull.
19: Para, para, digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
18: Pots estudiar un IPRO, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
19: Això sí que és un planàs.
20: Un IPRO et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
9: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 7:15 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

0: Va començar molt i molt i molt jove i ja té molts números 1 i encara segueix sent, òbviament, molt jove. La Olivia Rodrigo, que l'any que ve, el proper mes de maig, això sí, del 2027, estarà fent 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. Arriba amb la número 1 de la llista dels 40 aquesta setmana, com és aquest Drop Dead. Amb això comencem, nova hora, estem de dimecres als 40. I parlant de divas, Olivia Rodrigo, però també aquestes apareixeran en res aquí als 40. La Madonna amb la Sabrina Carpenter, amb el seu Break You Love, que a més el passat dissabte va entrar a la llista directament a la posició número 35. I si parlem de grans col·laboracions d'aquest any, aquesta tampoc pot faltar. Dos reis de la bachata, que per cert, la bachata mai passa de moda. Romeo Santos amb Prince Royce, també amb aquesta que ja l'han col·locat algunes setmanes a la primera posició de la llista. I quan alguna persona tira un dardo en el cor que et fa mal, depèn de com ho hagi fet, potser queda marcada i acaba assenyalant-la com la perla. La Rosalia també passarà per aquí amb una de les cançons del seu Lux. I moltes més, com Shawn Mendes, Camila Cabello, o com ara aquesta que m'encanta del De Paul. Va, segueixes aquí als 40, som-hi.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Aquesta la trobes al seu disc de debut que ara fa un parell de setmanes es va presentar a la Sala Apolo de Barcelona. Es diu En unos años. I tu, com et veus d'aquí uns anys? Espero que estimant la música tant com ara.

0: I per tant, el dimarts que ve, si has pogut aconseguir l'entrada, podràs venir a veure'ns, i si no, estaràs molt atent al nostre Instagram, @els40, per futures convocatòries i també per no perdre res del que passa en aquest esdeveniment. De fet, el diumenge a les 12 hi ha un concert també molt especial, el concert d'Eufòria.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Al Palau Sant Jordi, amb molts dels èxits que han cantat durant aquest pas de programa, i també passarà la Tura, que arriba amb aquest nou senzill que va publicar just després de quedar en tercera posició. És el seu On aniràs? Jo ho tinc claríssim. El diumenge i el dimarts també al Faniment dels 40.

0: i Nicole, quan eren molt amigues, gravaven temes junts. De fet, en aquest blackout de fons es va escoltant com una espècie de soroll d'espases o de punyals que podria ser que va venir després en aquesta relació que, doncs, no han acabat de la millor manera. I esperem que això, aquestes punyalades o aquesta malestar entre dues amigues no passi també amb aquestes dues que arriben, que han fet una cançó conjunta i que ens encanten. Madonna i Sabrina Carpenter, conserveu l'amistat i qui sap, per què no, més temes junts com aquest Break You Love, que el passat dissabte va entrar a la llista dels 40 directament a la posició 35. Aquí la tens.
1: El som és nou. El som és nou.

0: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts,
1: els millors concursos,
0: els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: les cançons del primer àlbum del Nil Moliner en solitari, la seva Mi Religión, que mira, ara fa pocs dies va publicar el seu Nexo, i avui mateix ens l'ha vingut a presentar aquí als 40, que ben aviat tindràs una entrevista al nostre canal de YouTube, i també 7 preguntes random al nostre Instagram, que és @els40 o @uri_mora. Que bé que pinta, aquest Nexo i aquesta gira. Mentrestant, seguim amb més èxits i en res ens anem cap a Menorca amb un artista que està confirmat el proper 7 de juny amb els 40, Cornellà Pop, amb el Toni Aguilar i amb la Nayara, amb la Ruslana i també amb la Kiara Oliver, que en res ens explica com no t'han d'estimar amb el seu puzzle.
1: Els 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.
0: I ara una mica de nostàlgia musical. Anem enrere en el temps per recuperar aquest Human de la Cristina Perri. Què tal? La recordes?
2: I can hold.

0: Els 40 et portem al Cor de Barcelona un concert doble per inaugurar l'estiu una setmana abans. El 18 de juny a les 8 de la tarda als 40 Pop Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona amb el doble concert de Maria Jaume i Mama Douxa. Aviat podràs aconseguir la teva invitació de franc a través dels40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Els 40 Clotilde Fest.
1: Para ser la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todos los cafés Lord. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas. Donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
4: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que una sueña con el bote de Eurojackpot, otro tiene ilusión para toda la semana con el cuponazo y el vendedor tiene un trabajo adaptado a su discapacidad.
5: ¿Todo eso por jugar a las loterías de la ONCE?
4: Todo eso y más. Porque cada vez que juegas a la ONCE, haces que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
5: Ah, qué bien.
4: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
6: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
8: Barcelona, 93.9.
0: Cornellà de Llobregat celebra la festa major del Corpus amb un munt d'activitats i concerts amb Tietz, Mama Douxa, Barón Rojo i molts més. A més, amb els 40 Urban Party XXL i els 40 Pop Cornellà amb el Toni Aguilar. Del 4 al 7 de juny, festa major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Més informació a la web de Cornellà i a les xarxes dels 40.
9: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
10: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
11: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
12: Aquest estiu, apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Facilmòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Facilmòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Facilmòbil, fet per viure'l.
14: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG i impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
15: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness. Mi cuerpo, mi planeta.
16: ¿Sabías que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
17: Tens ganes de desconnectar? Els dies 12 i 13 de juny avança l'estiu en Mallorca Live Occident. Antana, Dani Fernández, The Prodigy, Cypress Hill, Viva Suècia. En directe, de Val de Mar. Dos dies de música, sol i platja. Entrades a mallorcalivefestival.com amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Que sí.

als 40. Els 40. Tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: així és la vida, amb música, amb enrotllo, amb cada vegada temperatures més altes acostant-nos a una època que aquí ens encanta moltíssim, com és la de l'estiu. Enrique Iglesias amb Maria Becerra, recuperem aquest número de la llista dels 40, i aquí qui arriba és ja el Karin Herrero, que arribarà, entre d'altres, amb el Manuel Turizo, amb Tame Impala, amb Jenny, o amb el Sebastián Yatra, amb el My Towers. I és que aquí ens encanta la música i no volem que pari mai. Per tant, també us dic adeu amb la Rihanna i el seu Don't Stop the Music. Jo sóc l'Uri Mora i demà a partir de les 4 més aquí a la Ràdio Música Líder. I estarem ja una mica més a prop del cap de setmana, que sé que és una cosa que a tots i a tu també t'encanta.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Que vagi molt bé. Hasta luego.
2: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.

0: tecnología para proteger mejor.
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Sis tobogans plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
3: Barcelona, 93.9.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: altre cop.
1: El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare, també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: M'encanta, Rosalía, aquí des dels 40 des de la ràdio musical, que t'acosta els hits internacionals i també els de casa, com per exemple la que et poso en res, de la banda dels Catarres. Però abans, atenció, arriba De Paul, un dels artistes que està a la nostra llista d'èxits del 40 a l'1 i que, a més, va estar al nostre costat dins els 40 Primavera Pop fa uns dies dins el nostre festival. Es diu en unos años, és la 23 de la setmana del 40 a l'1.
1: La primera i número 1, els 40.

0: Rosanna. Atenció, directa en aquesta posició perquè entra directa. L'ha esgotat amb l'etiqueta Mi Voto 40 Madonna i ja està dins les 40 millors de 40 a l'1. Atenció, perquè les tenim totes aquí des dels 40 en aquest 27 de maig. Per exemple, passarà en uns minuts des de la nostra fórmula musical amb Beret. Passarà per aquí també Taylor Swift o Raúl Alejandro i Viza Rap amb el Baby Hello. Aquí les tens totes i em pots dir la teva, si vols, a través de les xarxes socials, des d'arroba els 40, arroba Adrià Ortega, a X, Twitter o, si vols, a Instagram. I també des dels 40.cat.
1: Madonna. Something I want to talk about.
2: Tots els èxits.
3: 40.
2: Els 40.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Hey, I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
0: Si sona els 40, és un èxit.

0: també dins els últims, els 40 on tour, en diferents versions, en aquest cas l'original de Rauw Alejandro i Bizarrap amb el seu Baby Hello, un dels himnes que ja va ser número d'aquesta casa del 40 a l'1, la llista de referència de la ràdio que escoltes ara mateix i que nosaltres et posem a més a la Taylor Swift amb el The Fate of Ophelia, aquesta juntament amb el nostre número 1 de la setmana a partir de les 9, en res, en uns minuts, són aquí la més important de la llista.
1: 5, 6, 7, 8, valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Securitas Direct es ahora Verisur, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
4: El 5 de junio llega exclusivamente a los cines la comedia definitiva que no te puedes perder.
5: ¡Y pues vuelto! ¡Ah!
4: Scary Movie es mucho más burra.
5: ¡What's up!
6: ¡What's up!
5: ¡What's up!
4: Más bestia.
7: Bueno, tampoco nos flipemos.
5: Llevo salvando a Peña todo el día.
4: Y no se salva ni el tato, literal.
8: Vas a necesitar esto.
4: El humor que llevabas esperando mucho tiempo.
5: Madre mía.
4: Scary Movie, solo en cines 5 de junio. Una película con sello Los 40.
9: Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
10: Tria la teva emissora a l'app dels 40
9: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts
10: i les darreres tendències.
9: Els 40, sempre a prop teu. Vols conèixer millor els artistes de referència?
11: Ben 40.
9: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
11: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
9: Ens escoltem a Can 40.

els concursos, els 40.cat, el web dels 40 en català. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: L'El 41, la llista de referència que tu controles amb les teves votacions. Olivia Rodrigo, la més important de la setmana. Per endavant tinc a Romeo Santos, tinc a Prince Royce, Rake, J Balvin, Aitana o Avicii, una de les seves clàssiques amb el seu The Nights. Així que t'agafo, doncs, espero que bé, de la millor manera possible perquè pugis el volum al màxim. Som-hi.
1: Els 40, Adrià o...

0: proper 2 de juny, dimarts que ve, tenim una trobada espectacular amb Eufòria. Tota la info la tens des del nostre Instagram o els40.cat, és els 40 Fan Event. El proper dimarts, dia 2, a les 6 de la tarda a l'Hotel Mi de Barcelona, trobada amb Eufòria. Tota la info, la foto i els artistes que estaran amb nosaltres a través del nostre Instagram des d'@els40 i també des dels40.cat.
1: La primera i número 1, els 40.

0: nit, a les 10 de la nit, amb la cançó d'Álvaro de Luna, amb el seu Dime d'on estàs, una de les que vam descobrir també dins els 40 Primavera Pop fa uns dies a Badalona. És la 12 de la setmana i atenció perquè arriba una de les candidates per entrar dins les 40 millors aquesta setmana. És per Quevedo i Elvis Crespo, aquesta cançó que la coneixes i que és una de les candidates oficials. Vota amb l'etiqueta Mi Voto 40, Quevedo. És La Graciosa.
1: La primera
2: i
1: número 1. Els 40.

0: acá. Debe ver la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Rosé and this is
3: Els 40. Tots els èxits.

0: Foc i el que faci falta. La vas descobrir també el passat dia 17. El passat diumenge dins els 41 Tour a Sant Boi de Llobregat, que vam estar l'any a partir de jo mateix, Adrià Ortega, en diferents versions d'aquest èxit i remix de l'actualitat d'aquesta casa, perquè gaudeixis encara més d'aquest estiu, d'aquest summer 2026 i els esdeveniments que tenim preparats per tu les properes setmanes. Abraçada seguida, parlat des del punt de les 8, jo mateix, Adrià Ortega, deixo més música, més èxits, en aquest cas amb la de Jennifer López, Pitbull i companyia, perquè aquí no ens aturem 24/7. Això serà d'aquí uns minuts. Mentrestant, et dic adeu, adeu, que vagi bé.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Lo que oyes son menú con verduras de temporada o recuperar una bici vieja. Lo que oyes son instrumento adaptado o recuperar un paisaje. Mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
3: El 5 de junio llega exclusivamente a los cines la comedia definitiva que no te puedes perder.
4: ¡Y pues vuelto! ¡Ah!
3: Scary Movie es mucho más burra. Más bestia.
5: Bueno, tampoco nos flipemos.
6: Llevo salvando a Peña todo el día.
3: Y no se salva ni el tato, literal.
7: Vas a necesitar esto.
3: El humor que llevabas esperando mucho tiempo.
6: Madre mía.
3: Scary Movie, solo en cines 5 de junio. Una película con sello Los 40.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Estic de festuc i m'ha agafat el segureta.